0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: tots els dies. A la matinada, viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències.
1: Quiero que sepas que te quiero, que eres lo mejor que me ha sucedido y espero que lo nuestro sea para siempre.

0: existe ni existirá lugar en el planeta donde pudiera caber todo lo que yo siento por ti.
1: Por ti.
0: Por ti. Porque te quiero. Por mi Cris, que vale un imperio. Selamu, selavi, yetem.
2: La nit. Moments per les confidències, pels comentaris, per la intimitat, per les consultes, les opinions. Momentos és un programa amb nom propi que presenta i dirigeix
3: Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidencias.
5: Me siento muy bien, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Bien. ¿Y tú, Eduardo?
1: A mí prácticamente sé hacerlo todo yo, prácticamente.
0: Ajá. Eduardo,
1: Dime.
0: ¿en qué has cambiado desde que has hecho la formación?
1: La información, porque ha venido una faena nueva y me ha cambiado la cabeza.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, porque le he puesto más interés
0: Ah, de acuerdo.
1: a la faena.
0: Ajá.
1: Y gracias a los educadores, he aprendido más.
0: No, no, y además veo que os sentís muy acompañados, ¿no? En el trabajo, o sea que muy bien,
1: Sí,
0: ¿no?
1: y le ayuda mucho.
0: Claro.
1: Gracias a ellos, tenemos una oportunidad.
0: Y tú crees. Sí, di.
1: Y gracias a estas empresas,
0: Sí.
1: gracias, que tenemos faena.
0: Ajá. Bueno, y tú, Cristina, ¿en qué has cambiado desde que has hecho la formación?
2: Pues mejora tu estima
0: Ajá.
2: y cosas que no que creía que no sabía, pues más y también más confianza y
0: Vamos, os sentir mejor con vosotros mismos, supongo.
2: sí,
0: Esto sería. ¿Tú también,
1: como una
0: Eduardo?
1: familia.
0: ¿Perdona?
1: Esto como una familia.
0: Ah, como una familia. Eso es
1: Sí, sí.
0: bueno, ¿no? Eso está muy bien, porque está esa piña ahí y os sentís mejor con vosotros mismos.
1: Pero,
0: Muy bien.
2: sí,
0: Oye, ¿y
2: más
0: si.
2: organizada.
0: Y ahora, ¿a los dos os gustaría aprender cosas, más cosas todavía o no?
1: Sí,
0: ¿Sí?
2: claro.
0: Sí.
2: Sí.
0: Pues Cristina Quiñones, Eduardo Pareja, oye, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande.
1: Igualmente, ¿eh?
2: Gracias,
1: A vosotros.
2: igualmente.
3: Què aporta aquest programa que no tenien abans les persones participants?
4: Doncs és un programa de formació on hem realitzat més de 900 hores en total a 30 persones amb discapacitat intel·lectual. Totes elles són persones ja treballadores amb més de 10 i 20 anys d'experiència en el món laboral i el que aporta és precisament aquesta formació contínua de persones que ja fa molts anys que estan en el mercat de treball i pels canvis continuats de l'entorn laboral, doncs va arribar un moment que per les feines anteriors que realitzaven hi havia un risc considerable de poder-se trobar amb una pèrdua de treball en futur. D'aquesta manera, l'aportació diferenciadora precisament aquesta, la formació contínua, per tant, el que estem fent és formació contínua al llarg de tota la vida professional de la persona treballadora i, a més, una formació amb muntatges complexos en l'entorn industrial.
3: Les persones que estan participant en aquest programa, què els canvia més? Les seves pròpies habilitats o també la seva pròpia autoconfiança, que és vital?
4: Doncs jo diria que, tal com tu indiques, segurament que és un 50% d'ambdós factors, no? Per una banda, doncs, millora moltíssim la confiança, l'autoconfiança, l'autoestima, perquè precisament el que posem en joc és aquesta capacitat d'aprenentatge que tenim totes les persones i que en funció de la discapacitat intel·lectual de cadascuna d'elles, amb suports adaptats i a mida, realment doncs, podem fer uns progressos molt interessants i molt efectius.
3: Directora, la societat, parlo en global, no des d'un punt de vista individual ni d'extrems, encara té prejudicis amb les persones amb discapacitats intel·lectuals o aquest mur del prejudici cada cop té, afortunadament, més escardes?
4: Doncs mira, podríem dir, jo penso que hem de tenir una visió positiva. Cada vegada la societat, malgrat doncs, que a vegades sí que tenim notícies no?, molt negatives de circumstàncies doncs, que passen en alguns entorns, cada vegada doncs, hi ha una acceptació molt més gran i sobretot hi ha una visualització del talent de totes les persones amb discapacitat. Per tant, el que estem aconseguint mica en mica és que aquest talent realment sigui un talent visible, que hi hagi una bona connexió amb totes les persones i que cadascuna d'elles estigui trobant el seu lloc en aquest entorn social, polític i econòmic.
3: Perquè m'estàs confirmant que les persones participants poden desenvolupar qualsevol feina industrial com qualsevol altra persona, no? Amb les mateixes habilitats, les mateixes virtuts i potser en aquest cas els mateixos impediments.
4: Mira, doncs com cadascú de nosaltres, al final les nostres capacitats són les pròpies. Segurament doncs, que si posem en el meu cas no, doncs, no podrem treballar a la NASA, però sí que en un entorn doncs, molt més estable i molt més adaptat podem fer qualsevol feina. Per tant, el que es tracta sempre és de buscar aquells nínxols al mercat o aquelles posicions dintre de les empreses

0: empreses que les persones amb discapacitat intel·lectual, amb un suport d'aprenentatge, amb un suport real i pràctic en el lloc de feina, puguem adaptar totes aquelles feines que aportin un valor molt positiu a la cadena de valor de cadascuna de les indústries i empreses del mercat i del territori.
1: I per acabar aquesta entrevista, Montserrat Alau, directora de l'àrea d'inclusió social de la FAC, en una frase, què demostra aquest projecte que estem divulgant aquí al migdia de COPE Catalunya?
0: Doncs mira, el que demostra és que moltes persones amb discapacitat intel·lectual, amb els suports adaptats i a mida, tenen molt talent, capacitats d'aprenentatge i aporten positivament a l'entorn econòmic, social i polític de la nostra societat.
1: Directora, gràcies per estar aquí a la ràdio, a la COPE. Bon migdia.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: És curiós com canvien les relacions de veïns. Com canvien? A veure, m'explicaré i entraré més en detall en tot cas. Quan em refereixo a això és que no és el mateix ser un veí d'un bloc enorme a la ciutat, ara, aquests dies, que un veí en un poble. No és el mateix, és una qüestió clara. Un poble es coneix tothom, tothom es saluda, tothom possiblement s'ajuda. A una ciutat la qüestió és bastant més freda. Fins i tot que, sí, saps que aquella persona viu al teu bloc, però no sap fins i tot a quin pis. Això a mi em passa. Em fa una mica de vergonya confessar-ho, però és així. Ha canviat molt. Segurament aquí darrere hi ha un què que serà multifactorial, no? De relacions humanes, perquè en el fons estem parlant d'això, no? De relacions de veïnatge d'humanes. I és que abans, no sé si això tindrà alguna cosa a veure o no, jo quan era petit, una casa era per tota la vida. És a dir, els meus pares es van comprar una casa i jo vaig ser veïns dels meus veïns durant 40 anys, durant 50 anys, el que sigui. Ara, possiblement amb el temps de lloguer, amb que ara marxo, ara que no marxo, doncs aquestes relacions iguals no acaben de quallar. No sé si va per aquí o no la cosa, però la relació de diferència és clara. Va, en parlem, intentem xerrar del tema amb la Natàlia Cantó. La Natàlia Cantó és sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Natàlia, bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia, com esteu?
2: Molt bé, gràcies per atendre'ns, Natàlia, benvinguda. Com canvien les relacions de veïnatge? Hi ha alguna raó d'aquesta fredor a la ciutat per norma general i la diferència que hi ha entre el món rural, Natàlia?
3: A veure, sí, com deies, és multifactorial, hi ha molts motius i les línies que apuntaves de la fredor, doncs en línies generals efectivament són així. És a dir, a la ciutat, sobretot, com apuntaves també, amb el canvi de model de viure en un pis de propietat tota la vida, a pisos de lloguer, que vulguis que no vulguis, de vegades vols marxar i de vegades et fan marxar, doncs les relacions són més fluctuants i no sempre tenim els mateixos veïns. Dit això, també les vides són vides sobresaturades.
2: Ah.
3: I moltes vegades, quan arribes a casa, l'últim que vols és començar a tenir una conversa...
2: amb el veí.
3: una conversa cordial, però sense cap mena de profunditat ni finalitat, amb la persona que et trobes a l'ascensor. I això no és res en contra d'aquella persona, sinó que és més aviat com estem i com estem de saturats. Segurament en aquella persona li passa el mateix i està molt agraïda que només li preguntis a quin pis vas.
2: Correcte, i com a molt, parece que hoy va llover, que sembla que avui plourà, és el temps, el tema de recurrent dels ascensors. Clar, és curiós perquè a més, més enllà d'un hola i un adéu, això també passa, no sé si a tu et passa, però segurament moltes persones se seran identificades. Tu a la ciutat no dius hola i adéu, més allà, al veí sí, igual sí, se'l coneixes, hola i adéu. Però a la muntanya, quan et creus amb una persona, dius hola i adéu sempre, encara que no el coneixis de res. I fins i tot alguna conversa es pot començar per on vas, queda molt per no sé on. És curiós com canvia fins i tot la situació en el lloc on et trobes. Segurament també depèn molt d'aquesta saturació que estàs explicant.
3: Sí, el tema de la saturació és molt important. És a dir, si tu fas... a més, normalment, quan ens plantegem aquestes situacions de muntanya, segur que no tens en més que ets pagès o pastor i estàs passejant les ovelles, sinó que segurament tens en ment algú que viu a ciutat i ha anat a fer una activitat de lleure a la muntanya. Quan te'n vas a fer una activitat de lleure, en general, estàs més obert al món.
2: Sí, sí.
3: Però, a més, quan portes 4 hores sense veure ni una ànima i et creues una ànima, doncs et senta diferent que quan acabes de baixar del metro, com si estiguessis en una llauna de seitons.
2: Sí, sí. I estaves més rodejat d'ànimes, en aquest cas. Sí. El metro m'està més rodejat d'ànimes. Però, clar, socialment... És curiós d'analitzar i de plantejar-ho, no? D'aquest aïllament dins de... Estàs envoltant de persones i t'aïlles. Però, clar, en el món dels veïns, no deixen de ser els teus veïns que si tens un moment de necessitat, ostres, igual a una de les persones que acudiràs o cridaràs dins d'una ciutat serà un veí teu, no?
3: Sí, i és molt possible que responguin. És a dir, persones amb qui sempre els has preguntat a quin pis vas perquè no te'n pots recordar, quan de vegades s'ha de fer una maniobra de reanimació d'una persona en un cas d'extrema necessitat i crides per ajuda, aquella persona que tampoc sap a quin pis vivies tu, se't planta a la porta. Això pot passar. I passa.
2: I passa. O sigui, bàsicament, penso que no són, Natàlia, conscients del tot, conscients de la sobresaturació que portem en el dia a dia, no?
3: Jo crec que sí que en som conscients. El que no sabem és com evitar-la.
2: Uf, i això com s'evita? És impossible evitar-la, no? Perquè és que és com un riu, se t'emporta, vull dir, se t'emporta i és molt difícil parar.
3: És una decisió que no es pot prendre individualment, és un model de vida social. Evidentment no és una llei que està escrita en pedra i que no podem viure diferent. Sabem que els humans podem viure de moltes maneres i podem organitzar-nos de forma molt plàstica, però un no pot decidir de cop i volta ara me'n vaig a viure al marge del món si no tens uns recursos infinits.
2: És curiós perquè quan parlem de bloc de pisos, habitualment quan dius, el veí, vine a sopar a casa, això ja tampoc es dona tant, Es dona però no tant. No, això de les relacions acaba una mica, no sé si la saturació es va, que em deixin tranquil i ja està.
3: Home, crec que a moltes persones els costa mantenir el contacte amb aquells amics íntims de tota la vida i trobar un moment per fer el sopar aquell que fa 2 anys que diuen que faran. Aleshores, jo crec que té una certa una possibilitat de comprensió que prioritzem aquest sopar que no acabem de poder concretar que amb una persona que viu al mateix replà que tu però que potser no ha compartit amb tu aquells moments d'adolescència que recordes cada cap de setmana. No ho sé. És a dir, moltes vegades no hi ha males intencions o ganes de passar de l'altre darrere d'aquest tipus d'actuacions, sinó senzillament unes vides que estan sobresaturades, col·lapsades, i persones que fan el que poden.
2: És a dir, que no som antisocials en aquest cas. No ens hem d'estanyar perquè, malauradament, pot ser un comportament normal dins de la situació del dia a dia, no?
3: És un comportament de supervivència.
2: De supervivència.
3: No podem estar tan sobreestimulats com estem neurològicament, no ens en sortim.
2: No, si és que la situació, quan pares a pensar i a reflexionar sobre el tema, és que és constant, De fet, quan llegeixes notícies i maneres i estudis que diuen que hi ha alumnes d'universitats que no poden veure una pel·lícula sencera per tota aquesta sobresaturació que hi ha i ho trasllades al món del veïnatge, que és el que s'està parlant, te n'adones que la situació, Natàlia, possiblement hauríem de posar una marxa menys, possiblement.
3: Seria molt interessant que poguéssim col·lectivament prendre aquesta decisió, sí.
2: Doncs Natàlia Cantó, sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre veïnatge, molt amable.
3: Perfecte, merci.
4: I en uns minuts parlem també dels supermercats 24 hores, concretament al centre de Barcelona. Hi ha molts, però per què? A què es deu aquesta gran quantitat de supermercats 24 hores?
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: El Papa León nos ha dicho:
7: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
6: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
7: Alzad la mirada.

0: al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
1: A Barcelona trobem a cada carrer supermercats 24 hores i avui volem parlar i ens preguntem, de fet, com és possible que aquests negocis estiguin invadint la ciutat.
2: Parlem dels supers de 24 hores, al centre de Barcelona en concret. És que hi ha un cada 5 metres, pràcticament. Estic exagerant, evidentment és una exageració, però ostres, és una qüestió que de cop i volta van proliferar d'una manera brutal tipus botigues de carcasses de mòbils. Tres quarts del mateix. Això també és una qüestió que pares allà a pensar, vas a un carrer determinat i només hi ha botigues de carcasses de mòbils. I la pregunta és, la que et fas com a ciutadà o la que pots fer-te, i això ja ho deixo aquí a la resposta de cadascú, com és possible? Vull dir, hi ha tant? Per tant de negoci, per això? Com va el tema? És una qüestió que crida força l'atenció. I després parlem, en qüestió dels súpers, de maneres, de competències, no diré deslleials, però possiblement, però crida força l'atenció. En parlem, i en parlem amb la senyora Elvira García. L'Elvira és directora general de Barcelona Oberta i la tenim al telèfon. Elvira, bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Elvira, molt amable, per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres per recollir aquest tema que és important.
2: Sí, jo estava parlant precisament al principi de la proliferació, no?, d'aquests súpers de 24 hores al centre de Barcelona. És una qüestió preocupant des del punt de vista del comerç local de Barcelona Oberta. Com ho veieu des d'aquí?
3: Bé, sí, a veure, a Barcelona Oberta ho vivim d'una manera preocupant perquè, com bé dius, bueno, existeix una normativa que és el pla d'usos, que intenta justament regular la proliferació, l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs, com de determinats categories d'activitat, sí, que s'implanten de forma massiva, podríem dir, no? O que molt abundant, per entendre'ns. Veiem que és un dels casos dels súpers 24 hores que s'han de diferenciar dels súpers de dia, per entendre'ns, perquè hi ha una sèrie de tot, no? Però hi ha els súpers 24 hores són aquests que trobem sobretot en la zona de Gran Via,
2: sí, del centre,
3: la Catalunya també.
2: Centre de Barcelona, tota aquesta zona, sí.
3: Exactament, sí. I bé, sembla que les normatives estan per incomplir-les o per trobar la manera de
2: saltar-les.
3: Exactament, de trobar...
2: Sí, però és curiós això, Elvira, perquè vale, tu pots enganyar l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament, i pots dir una cosa i muntar una altra. Però tard o d'hora... Suposo que hi ha una inspecció, hi ha una manera, no? Es localitza que hi ha hagut un engany aquí, o no?
3: Bé, nosaltres demanem, des de Barcelona Oberta, demanem que ens facin arribar quines inspeccions es fan, si s'han fet sancions, si s'han cobrat aquestes sancions, perquè entenem que a nosaltres, com als eixos comercials, ens rebem inspeccions, rebem sancions per coses molt del dia a dia, no?
2: Sí.
3: I entenem que no entenem què passa amb aquest tipus d'establiments, perquè el que ens han comentat és que no hi ha prou persones per fer inspeccions. Això és el que en alguna reunió se'ns ha comunicat, se'ns ha traslladat. Però, de totes maneres, hi ha altres aspectes que pensem que es podrien abordar, no? Hi ha aspectes de temes laborals, hi ha aspectes des d'un punt de vista estètic, també, que incompleixen normativa d'il·luminació, d'objectes al carrer, etc. O sigui, hi ha una sèrie de... que es poden fer força inspeccions, no?
2: Sí, sí.
3: En aquest tipus de locals, i veiem que això no està passant, no? Pensem que no està passant, i no és perquè no se'ns diu quines inspeccions s'han fet, si de fet no s'han tancat. Només es va tancar un súper 24 hores, que és aquest de l'anterior edifici del Consell d'Economia,
2: sí,
3: que va ser l'agost passat, si no recordo malament, o fa dos estius, que al final això ha desembocat en una normativa que prohibeixi obrir supers 24 hores amb edificis emblemàtics. Però tot i això, Bueno, tots sabem que Barcelona en si, tot el centre, és l'arquitectura, sí, sí, és una bueno, és...
2: pot ser emblemàtica, no diguem, correcte, pot ser emblemàtica, exacte, tranquil·lament o oficial, fins, exacte, i tot. Però clar, és que estem parlant, Elvira, possiblement de carrers que tenen un alt valor comercial. O sigui, és que no estem parlant d'un carrer que està amagat a Barcelona, que els veïns els coneix... No, estem parlant de carrers d'alt valor comercial perquè tenen una afluència de gent molt important. Què està passant perquè tot això, fins i tot, estigui creixent en aquest tipus de carrers d'alt valor comercial? Crida l'atenció molt.
3: Sí, sí. Bueno, nosaltres no podem explicar què és el que està passant. No ho sabem. Tots podem pensar que hi ha alguna cosa fosca, però no ho sabem, no? En qualsevol cas, el que sí que sabem és que la proliferació d'aquest tipus d'establiments fa minvar els visitants d'altres negocis. Si tu tens un negoci...
2: És a dir, que pot perjudicar atracció de marques o de comerços.
3: Correcte, totalment, totalment. Això és el que al cap dels mesos, al cap del temps, estem veient què passa, no? Si un carrer perd el seu atractiu comercial perquè canvia la demanda. Si tu canvies l'oferta, no ho controles, llavors t'arriba altres tipus de visitants. Veiem que els que et supers 24 hores és que moltes vegades no hi ha ningú, hi ha poca gent aquí, però llavors tu si tu vols anar de shopping, no et serà atractiva una zona que hi ha aquest tipus d'establiments, no? Llavors s'està transformant, aquestes zones comercials prime estan patint d'una degradació que i no estan jugant tampoc les mateixes regles del comerç, tot, sí, del comerç de sempre, sí, sí, no? De les marques que van apostar per aquella zona i que han fet inversions, clar, per un tipus de client i per un tipus de territori.
2: És a dir, Elvira, que pot afectar a identitat de carrers com la Rambla de Catalunya o l'entorn del Passeig de Gràcia, seria per parlar d'aquests eixos que tenim al centre de Barcelona.
3: Sí, sí, correcte. Sobretot està afectant tota la part de baix, la Gran Via cap a baix de Rambla Catalunya, hi ha una afectació, perquè també això està acompanyat d'una degradació de persones sense llar, malauradament, que també ara es veuen més. És una zona que està malmetent les marques comercials de primer nivell, no? Perquè a Rambla Catalunya tenim marques molt potents. O sigui, no és el mateix el tram de Rambla Catalunya que està tocant a la Diagonal que el que tenim ara tocant la plaça Catalunya, no? Veiem, clar, que la zona de Ciutat Vella hi ha una... Bueno, des de Ciutat Vella cap amunt això no volem que s'estengui. Volem preservar negocis tan potents en aquella zona. Hi ha negocis espectaculars de tota la vida, no? Sí, sí. En la zona de plaça Catalunya fins a Gran Via. Llavors, això el que patim perquè ja hi ha una... Ha minvat els clients, ha minvat... no volem que es degradi més, no?
2: D'acord. Clar, no sé... si aquí a Barcelona Oberta heu rebut queixes de veïns o comerciants per aquest tipus de locals.
3: A veure, clar, són zones que no hi ha tants veïns, però, clar, al tenir un establiment 24 hores, ningú el vol a sota de casa seva, no? Qui vol un establiment que funcioni 24 hores, quan tampoc no estem acostumats a Barcelona, no? En aquests horaris. Llavors, evidentment, és una queixa, una queixa dels residents, òbviament, i perquè al final el que venen hi ha un súpers de conveniència i hi ha un súpers 24 hores, no? I hi ha diferències en aquest tipus de no, la gent que ve aquí no és la que vols passejant a certes hores, no, al carrer.
2: Entenc.
3: A casa.
2: Clar, vist tot això, quin model, des del punt de vista de Barcelona Oberta, quin model seria l'adequat, ideal, entre turisme, comerç local? Quin model podríeu defensar com per la Barcelona, per el centre de Barcelona?
3: Uh-huh. A veure, el model turístic és el es pot definir, es pot crear ara igual que estem des de Turisme de Barcelona s'està impulsant un shopping, no, cultural, més bueno, més com un turisme de qualitat, no?, que sempre se'n parla. En el cas del shopping, el shopping atrau una sèrie de persones que estan interessades per viure experiències de compra que els agrada, no?, que els agrada, que gaudeixen pues, d'anar a botigues, de tenir, entrar en contacte amb l'esfera de les marques, no? Tenim moltes botigues insígnia a Barcelona. Això és un turisme de compres que sempre, bueno, que es coneix així. I bueno, això passa, pues, per col·laborar directament, o podria ser, no?, o col·laborar directament amb l'administració i amb les agències immobiliàries, atraure un tipus de marques en aquella zona que apostin per, bueno, diguéssim que l'estructura, el prime el tenim, el prime comercial el tenim, el que passa que si proliferen aquest tipus d'establiments, doncs llavors les grans marques no volen venir. Això allunyes, depèn, sí, d'aquí, no?
2: Espanta una mica tot això, sí.
3: Exactament.
2: Espanta a determinades marques, correcte. Mm-hmm. Doncs Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, escolta'm, gràcies per la xerrada i abordar aquí amb nosaltres el tema d'aquests dels Supers 24 Hores, molt amable.
3: No, gràcies a vosaltres. A disposar.
4: Clara, si estamos hablando de los supermercados de 24 horas con alquileres tan elevados en estas zonas, ¿cuál sería el perfil del operador?
5: Claro, cuando hablamos de supermercados de 24 horas, siempre hablamos de primeras líneas comerciales donde ahí las rentas no son como un paseo de gracia, son inferiores. Y si no, últimamente también estamos viendo los supermercados 24 horas que también han cogido ubicaciones, pues, como Rambla Cataluña, algunas transversales donde también nos vamos a rentas prime que oscilarían entre los 20, 30 mil euros mensuales. Hemos visto algún caso, alguna operación en concreto. ¿Y cómo se sostienen? Pues al final es porque al final no es un modelo clásico de supermercado. Ellos aquí lo que hacen es, tienen márgenes muy superiores a la gran distribución, y lo que buscan al final están abiertos 24 horas y buscan una rotación constante y maximizar esas horas extras de caja que tienen. Y como al final su cliente principal es el turista, tienen menos sensibilidad al precio. Entonces, con esos tickets más elevados pueden aguantar este nivel de rentas.
4: Claro, estamos hablando de un alquiler de 20 a 30 mil euros mensuales. Tiene que haber muchísima rotación, ¿eh?, para que sea rentable.
5: Correcto.
4: ¿Y hay propietarios que prefieren evitar este tipo de inquilinos, aunque paguen más?
5: Sí, hay propietarios que realmente prefieren evitar este tipo de inquilinos y que apuestan por empresas que al final aporten un valor añadido a la ciudad, a Barcelona, y de hecho, sobre todo family office patrimonialistas, nos hemos encontrado ya en varias operaciones que hemos asesorado a propiedades en las cuales tenían ofertas a precio o incluso por encima de lo que se estaba solicitando de estos operadores de supermercados 24 horas y han preferido alquilarlo a una empresa que realmente aporte un valor añadido a la calle y a ese entorno y a todo el vecindario de esa ubicación, a maximizar la renta.
4: Por hablar de temas concretos, ¿se prefiere un Zara que no un 24 horas?
5: 100%.
4: ¿Y hay la normativa? ¿Los propietarios tienen esa fuerza para escoger a quién puede finalmente el inquilino acceder a ese local?
5: Sí. Aquí, obviamente, el propietario es quien al final decide quién quiere en su local, pero sí que es verdad que hay una normativa en Barcelona, el plan de usos, en este caso del Eixample, que al final regula todo esto y que ahora mismo, pues sí que es cierto que están iniciando una regulación un poco más estricta, sobre todo a esos supermercados 24 horas.
4: Y dos últimas preguntas. Estoy impresionado por el precio, ¿no? De 20 a 30 mil euros mensuales, pero claro, es la ley de la oferta y de la demanda. ¿Se puede ver también operaciones de inversión enfocadas específicamente en supermercados 24 horas?
5: Sí, sí, sí existe. Es cierto que es un perfil, diríamos, quizás más oportunista, donde buscan unos yields, o sea, unas rentabilidades elevadas en ubicaciones quizás. Aquí cuando hablamos de 20, 30 mil euros al mes, siempre recordad que estamos hablando de una ubicación prime en Rambla Cataluña o adyacente, es decir, justo a la de Rambla Cataluña, si no nos vamos a rentas mucho más bajas. Y en cuanto a operaciones en rentabilidad, es decir, en compra, sí que lo hay. pero es verdad que suelen ser ubicaciones pues no tan primeras líneas y donde las rentabilidades son elevadas y ahí, pero es cierto que hay un quizás un riesgo más elevado de estos operadores, pero existe.
4: Clara, y una última cuestión, quizás sea más a título personal. ¿Para ti qué calle del Eixample está cambiando más rápido ahora mismo y por qué?
5: Pues del Eixample diría quizás Consell de Sen, porque desde la peatonalización es una calle pues que ha evolucionado, sobre todo en el tramo más prime, diríamos entre Balmes hasta Pau Clarís y sobre todo entre Rambla Cataluña y Paseo de Gracia. Hemos asesorado, os diría, más de 5 o 7 operaciones ahí en alquiler y alguna en inversión. Y los precios realmente, al convertirse en una calle peatonal donde realmente invita a ese paseo y a ese consumo, ha hecho que realmente las marcas, los retailers, pues hayan puesto todos sus ojos en esa transversal. Y realmente hay mucha presión y nos hemos encontrado en algún local pues que hayan, el día que salimos a mercado para comercializar, hayan 7 ofertas a precio sobre la mesa de clientes muy interesantes. Siempre hay alguna, obviamente, de supermercados 24 horas, porque ellos también pues quieren poner ahí su bandera y, de hecho, recientemente se ha cerrado una justo al lado de Rambla Cataluña. Pero os diría quizás que sí, que Consell de Sen es una de las que ha crecido más y en todos sus términos.
4: Gracias, Clara. Buenos días.
5: Buenos días, gracias.
6: I parlem ara amb el Daniel Cirera, que és el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Què tal, Daniel? Bona tarda.
7: Hola, què tal? Molt bona tarda.
6: Doncs a veure, l'Ajuntament de Barcelona intensificarà les inspeccions i els controls a aquests establiments 24 hores, però ho farà, hem de dir, a instàncies del Partit Popular, que és qui ho va demanar, no? En comissió, un paquet de mesures que es va aprovar per unanimitat, o sigui que un símptoma clar de que hi ha un problema i que l'Ajuntament segurament no estava fent tot el que calia, no?
7: Sí, home, és un problema que existeix ja fa temps, que l'Ajuntament doncs, no fa la seva tasca d'inspecció d'aquests supermercats, d'aquests establiments, i per tant nosaltres vam demanar que es posessin les piles, no? És a dir, el problema que està generant aquest tipus d'establiments és preocupant no només pel que fa a donar productes caducats, a agafar la llum d'altres llocs, hi ha gent que, alguns d'ells que dormen fins i tot en el mateix establiment, vull dir, no pot ser un desgavell.
6: Mm-hmm. Clar, el que està clar és que és un tipus de locals que han envaït la ciutat, no? Sobre un cada 2 dies de mitjana, això és una barbaritat, i l'impacte que això té en el comerç de proximitat, jo no sé si és reversible o directament ens l'estem carregant, el comerç de proximitat.
7: Bé, jo crec que el comerç de proximitat l'hem de preservar, l'hem de cuidar, l'hem de mimar, hem d'intentar fer tot el que estigui a la nostra abast perquè es mantingui, no? El que passa és que tampoc podem evitar que hi hagi establiments que puguin, diguem, obrir en els horaris en els que aquests establiments tradicionals no obren. I, per tant, el fet que puguin haver alguns supermercats que donin servei a una ciutat com Barcelona d'un 1.700.000 habitants a les nits, doncs tampoc ho veig del tot malament. El que sí que és cert és que aquests locals han d'estar molt ben controlats. S'ha d'impedir doncs, que, per exemple, que venguin alcohol a menors o que incompleixin la normativa laboral, però és veritat que és un complement, a més, en un moment en què doncs, hi ha molta gent que no arriba a temps de comprar en l'establiment tradicional, no? Però ja dic, el problema per mi no és tant a l'horari, sinó a la manca de control d'aquests establiments.
6: Sí, en qualsevol cas, Daniel, són establiments més aviat pensats pels turistes, no? Pel tipus de producte que s'ofereix i pels preus, que són bastant més cars, no? No està pensat perquè els veïns puguin anar a fer la compra.
7: Home, no és un establiment que estigui pensat perquè una família doncs, vagi a comprar la compra setmanal, no? Uh-huh. Però també és veritat que jo quan a vegades surto a treballar a les 11 i si necessito algú per... Doncs em va bé tenir... O sigui, donar la llibertat i l'opció de que aquests establiments puguin donar servei a les nits, no em sembla malament. El que em sembla malament és que no compleixin la normativa, que facin coses que no estan permeses i que l'Ajuntament ho toleri.
6: També s'han acordat mesures per preservar la convivència veïnal, perquè clar, quan es concentren en determinades zones aquest tipus d'establiment, poden haver-hi problemes, no? De soroll... Sí.
7: Bueno, el problema que hi ha, com sempre, és quan hi ha un establiment obert a la nit, sobretot, doncs pot concentrar persones que vagin a comprar, que quan surtin al carrer facin soroll o parlin, i tot això és veritat que per això tenim a la Guàrdia Urbana, que hauria de poder, diguem, controlar aquest tipus de molèsties, no? El que passa que també és veritat que no hi ha prou suficient, no hi ha prou Guàrdia Urbana com perquè pugui fer front a les necessàries inspeccions i controls que necessiten aquest tipus de locals.
6: L'Ajuntament, Daniel, es compromet a elaborar un informe anual amb totes les dades d'inspeccions, d'expedients, mesures que s'hagin hagut de prendre. Això ajudarà, no?, a controlar millor quina és la situació en temps real.
7: Bé, això ajudarà, però s'ha de fer, perquè és veritat que tenim un ajuntament que ens està acostumant a dir que a posar sobre el paper una normativa molt clara, però després no hi ha prou efectius de la Guàrdia Urbana d'Inspecció per controlar que això es compleixi. I per tant, de res servirà tenir uns mecanismes molt exhaustius de controls i després no es porten a terme aquests controls, no sancionen els establiments que incompleixin la normativa, no es posen en mans de les autoritats laborals els possibles incompliments que hi hagin, no es tanquen locals quan s'incompleixin de manera reiterada aquestes condicions, i per tant bueno, és com passa amb la normativa de convivència, no? És a dir, hi ha una normativa molt clara, molt definida, però després no hi ha ningú que la faci complir. Això no és el que demanem d'un ajuntament que té un problema com el que està generant aquest tipus d'establiments oberts 24 hores.
6: Molt bé, doncs veurem si realment es passa de les paraules als fets, perquè calen més inspeccions, més controls a aquest tipus d'establiments per garantir, vaja, que les coses es fan bé, que els consumidors tenen plenes garanties de seguretat i que sobretot no es perjudica el comerç de proximitat, que és un dels valors, no?, que té la ciutat de Barcelona.
7: Efectivament, però mira, el problema del comerç de proximitat no el generen els establiments, els supermercats oberts 24 hores. No? Hi ha altres causes que estan fent que el comerç de proximitat s'ofegui, i per tant l'Ajuntament ha de poder ser el suficientment hàbil com per garantir que aquests comerços de tota la vida i que donen un servei de proximitat molt clar als barris continuïn vius i que tirin cap endavant.
6: Molt bé, Daniel Cirera, president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat.
7: Gràcies a vostès.
6: Que vagi bé, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: I continuem d'aquí no res per parlar de la nova iniciativa de l'Hospital de Sant Pau en el moment que nens i nenes han d'entrar a quiròfan, fent que l'experiència sigui molt més agradable.
0: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
8: ¿Qué haces?
9: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
8: ¿Qué es eso?
9: Es el mantra clave del verano.
8: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
10: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
11: De dilluns a divendres.
12: Tengo tanto que decirte.
13: Te quiero un montón.
12: ¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
14: Hablas con un amigo.
15: Luis Rodríguez.
16: Un programa de confidencias.
17: Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
18: A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
0: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Per un nen o nena, entrar a quiròfan normalment comporta nervis, por i molta angoixa. Per això, aquesta iniciativa de l'Hospital de Sant Pau canvia tot per complet. Us explico què és el que fan i més aquí al matí del cap de setmana.
6: Entrar en un quiròfan no és una experiència fàcil i menys encara si el pacient és un nen. La por, l'ansietat, la separació dels pares poden convertir aquest moment doncs, en un tràngol especialment dur. Per això l'Hospital de Sant Pau ha posat en marxa un protocol que permet als pares acompanyar els seus fills fins al moment en què s'adormen amb l'anestèsia i els nens fins i tot poden entrar al quiròfan conduint un cotxe elèctric. Parlem amb el doctor José Manuel Francos, que és director del procés quirúrgic de l'Hospital de Sant Pau. Què tal, doctor? Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: Vaja, evidentment, ara és una mica més fàcil, no?, pels nens i suposo que també pels pares, que també tenen angoixa i que es queden patint a la sala d'espera, o sigui que es tracta de millorar l'experiència de totes les parts implicades, no?, de pares i de fills.
13: Doncs sí, i el resultat és força cridaner i no per menys positiu, no és esperable. De fet, des de principis d'any, no?, el mes de gener que ho vam posar en marxa, més de 80 intervencions on hem pogut ja seguir aquest nou protocol d'acompanyament, doncs les enquestes de satisfaccions diuen que més del 93% de les famílies donen una experiència com a molt positiva.
6: Es calcula que el 60% dels infants pateixen nervis, no?, i por abans d'entrar en un quiròfan. Per tant, heu comprovat que amb aquesta iniciativa s'aconsegueix reduir aquesta ansietat.
13: Doncs sí, i si heu pogut veure alguna de les imatges que poden córrer per les xarxes, no?, doncs és ben evident quin és l'ambient o quin és l'estat del nen en aquest cas i també de les famílies. El fet de poder-los acompanyar els nens en aquest, no?, en aquest tipus de procediment i en aquest moment delicat, doncs fa que tot l'entorn familiar el nivell d'angoixa rebaixi moltíssim.
6: Clar, i què representa per a un nen poder estar al costat dels seus pares fins que s'adorm? Què us expliquen després?
13: Bé, els nens precisament és el que no expliquen. Ens estalviem, no?, tota aquella sensació que també ho passen malament els equips, per molt acostumats que estiguis, quan veus que és impossible, no?, que la persona que estàs atenent o que en aquest cas li estàs donant l'assistència adequada no ho pot entendre, i no pot entendre que doncs, està en un ambient que no és el seu, està en unes condicions, no?, com pot ser un quiròfan, que no són precisament de comoditat, doncs el nen no pot entendre quina situació i està fora del seu ambient o de la figura dels pares, doncs afegeix encara una mica més d'angoixa en aquesta circumstància.
6: I com es produeix, doctor, tot aquest procés des de que un dels pares entra al quiròfan fins que surt?
13: Doncs bé, la primera idea de tot és que tot sigui dintre d'un ambient absolutament segur i amb un entorn humanitzat. I aquestes són les dues paraules clau. Segur per què? Perquè en cap moment es modifiquen els protocols d'esterilitat o de seguretat del que és un ambient quirúrgic. Els pares, en el moment que entren a l'àrea quirúrgica, s'han de cobrir, han de posar una roba especial i van acompanyant el nen, doncs, igual que el moment, no?, el que és més visualment més cridaner és que el nen vagi conduint un cotxe de joguina i ell sigui el conductor, doncs en el moment d'entrar a quiròfan van acompanyant el nen fins al moment de la inducció de l'anestèsia, és a dir, quan el nen comença ja a adormir-se. En aquell moment el personal de quiròfan acompanya els pares a l'exterior del bloc quirúrgic i allà, doncs, a través de l'aplicació que tenim d'informació a famílies, esperen que els anem informant de com es va desenvolupant la cirurgia i en quina fase està. El nen es fa el procediment i un cop ha acabat tornem a convidar-los a que l'acompanyin a la zona de recuperació.
6: Clar, el fet de que els pares puguin entrar al quiròfan, això podria generar dubtes, no?, pel que fa a la seguretat de l'espai, però això, pel que explica, queda totalment garantit.
13: Absolutament, perquè, bueno, és unes circumstàncies que, de fet, tot això ho hem pogut fer arrel d'haver modificat l'arquitectura del nostre bloc quirúrgic, no? Durant l'any passat es van finalitzar, el mes de novembre, les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de Sant Pau, es van construir tres quiròfans nous, es van canviar moltes circuits assistencials, i una de les coses que es va variar és poder fer aquesta modificació a l'accés al bloc quirúrgic que permetés, doncs, fer un bypass a les estructures dels transfers, de circulació del bloc quirúrgic, per permetre tenir un vestidor pels pares dels nens i que puguin accedir a l'àrea d'acollida.
6: Quin és l'origen o com va sorgir aquesta idea, aquesta iniciativa? Perquè m'imagino que el fet de que les famílies, els pares o les mares, puguin acompanyar els infants al quiròfan era una demanda de ja feia temps, no?
13: Doncs mira, la idea de remodelar el bloc quirúrgic es va començar, entre cometes, a cuinar fa cosa de 3 anys, una mica més. I bé, amb el típic ple de necessitats, la pluja d'idees, reunir de forma transversal a tots els equips que seran després els usuaris. I una de les idees que van sortir era que en aquell moment començaven a haver-hi, doncs, en grans centres d'activitat pediàtrica, doncs, moviments de les inquietuds dels pares que transmetien que era difícil i dificultós poder acompanyar els nens en aquell moment d'angoixa. Evidentment, jo vaig ser una de les persones que vaig recollir el guant, van pensar com podríem, dintre de la nostra estructura, satisfer aquesta necessitat, i entre, ja us dic, la col·laboració de tots els serveis implicats, l'àrea de comunicació, d'usuari, el servei d'anestèsia, infermeria, cirurgia pediàtrica i la resta de serveis que fan cirurgia pediàtrica, doncs vam pensar que aquesta seria una bona forma de superar aquest moment difícil.
6: I jo no sé, doctor, si aquesta reducció de l'angoixa abans d'entrar al quiròfan té alguna influència en una millora en el postoperatori o no té res a veure?
13: Sí, on primer es pot veure també és en el despertar. Sí, quan un, i també li passa als adults, quan un s'adorm, no?, o li fan una anestèsia general, en un context de nerviosisme, estrès i molta angoixa, el despertar no és un despertar relaxat i tranquil. I amb els nens es veu d'una forma absolutament lineal.
6: Molt bé. I hi ha algun límit d'edat dels nens? Han de ser menors, evidentment, però hi ha algun límit perquè entrin acompanyats dels pares?
13: Per entrar acompanyats, no, són els 16, els 14, 16 anys, sí? I per utilitzar una cosa tan, entre cometes, anecdòtica del cotxet, doncs és la limitació de pes que té el propi estri.
6: Un nen de 16 anys ja ho veig complicat.
13: Hi ha alguns que serà impossible. El podran conduir amb el comandament a distància. Dins
6: això no. Sí. Molt bé, doncs escolta, una iniciativa molt necessària que ajuda a nens i pares a viure l'experiència d'una intervenció quirúrgica doncs d'una manera més agradable, menys angoixa, i això té un impacte positiu tant en la pròpia intervenció com en la recuperació després. Moltes gràcies, doctor José Manuel Francos, director del procés quirúrgic de l'Hospital de Sant Pau.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé. Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Com canvia la societat, com canvien les coses? I sempre hi ha un motiu darrere de tot això. Mireu, abans, o almenys el que deien al tòpic, era una senyal d'èxit que t'anessin promocionant a la feina, és a dir, que comencessis per baix, potser, després comencessis a ascendir, de primera, que et donessin més responsabilitats, encarregat de departament, encarregat de la part digital, director de secció... Però sembla que això va canviant. Hi ha un sector... No, parlem d'una manera més general, en aquest cas, o d'una tendència. En cap cas seria una afirmació absoluta, ni molt menys, no és la pretensió. Però sí que hi ha una tendència que ha anat creixent de treballadors que no volen ascendir, que no tenen interès per assumir més responsabilitats a la feina. Bé, en parlem d'això. I, de fet, quan parlem d'això, estem parlant, i si posem una xifra, seria el 57% dels treballadors que no aspiren a pujar a la seva feina, a tenir aquesta promoció, per dir-ho d'alguna manera, no? Això són dades d'Infojobs, en aquest cas, Per què pot passar tot això? En parlem i intentem treure 5 cèntims de tot això amb una persona que segurament ens enfocarà molt bé. És la Natàlia Cantó, és sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Natàlia, bon dia, benvinguda.
15: Hola, bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre la trucada. Que curiós això, Abans era tot un èxit quan dèiem, seràs el director del departament de no sé què. I, ostres, era tot un èxit. I ara sembla que la tendència, o hi ha un 57%, poca broma, de persones que diuen, no, jo vull estar tranquil. És curiós això, no? Per què passa?
15: Sí, és una pregunta molt interessant, però s'ha de veure que aquesta resposta té moltíssimes causes i potser són causes més estructurals. Ah. És a dir, quan diem que abans era tot un èxit això de començar per baix i anar pujant lentament, estem donant per fet que estàvem en un moment en el qual les persones començaven a treballar de jovenetes en una feina i existia la possibilitat d'anar creixent dins d'aquella mateixa feina fins a arribar a la jubilació, pràcticament. I això és un incentiu entre seguretat i reconeixement que fa que la carrera progressiva no només sigui un mite, un miratge, sinó una realitat tangible. Ara ens trobem en un moment en el qual, com tots sabem, el fet que una persona comenci a treballar més o menys joveneta amb una feina no vol dir gens que tindrà l'oportunitat de créixer i jubilar-se.
2: Això és veritat, és, dir... és una d'aquestes coses que sempre demanen, que una de les aspiracions de moltes persones que entren en una empresa és tenir les oportunitats de sentir-se realitzada. Possiblement això ara mateix no passa tant, no?
15: No passa massa, i a més va acoplat amb un sentiment de prescindibilitat, és a dir, que no hi ha una aposta tampoc de l'empresa per tu.
2: Entenc.
15: I que diguin, ostres, doncs aquesta persona ens encaixa i farem el que sigui perquè la puguem mantenir fins al dia que jubili. Avui en dia es dona molt per descomptat que el fer redundant a les persones, com se'n diu, és quelcom que, a veure, no dic que sigui un hobby en absolut, però és quelcom que passa i que passa més sovint. És a dir, estadísticament, ara no tinc les dades, però estadísticament també veuríem que el número de persones que poden quedar-se a la feina on han començat a treballar és molt, molt, molt petit.
2: Sí, sí.
15: Aleshores, utilitzar un patró d'explicació de per què a les persones els agradava aquesta idea d'ascendir dins de la mateixa feina, quan aquesta realitat de feina ha canviat tan profundament, pot portar a conclusions una mica estranyes, com que les persones no tenen interès en assumir responsabilitats, en treballar, en cobrar més, i la veritat és que tot plegat no és ben bé així. És a dir, per una banda, avui en dia assumir més responsabilitats moltes vegades no implica una millora substancial de la teva nòmina, sinó senzillament una major càrrega de treball que en teoria es compensa a partir de possibilitats d'accedir més endavant a una pujada de nòmina.
2: Ostres,
15: si tu saps que aquest més endavant és molt hipotètic i no està gens garantit que tu faràs carrera en aquella empresa, és un incentiu que costa d'empassar.
2: Ostres, llavors estem parlant d'això, no? Que és un titular enganyós, com aquell que clar, veus el titular i dius, ostres, què passa aquí? Però clar, quan rasques veu que la cosa no és tan així. Seria una mena com... Clar, a més responsabilitats a la feina també seria menys vida, no? Seria treballar per viure i no viure al revés. Sí, treballar per viure i no viure per treballar. Seria això, més o menys, no?
15: També... Tots volem treballar per viure i no viure per treballar.
2: Sí, sí,
15: avui en dia, els que podem treballar, acabem vivint per treballar, perquè les feines sempre pressuposen que les persones són persones de 25 anys sense responsabilitats laborals, amb la formació d'una persona de 55, sempre sana, sempre disposada i a tope.
2: Ja.
15: Aleshores, si tu assumeixes més responsabilitats, això s'accentua. És a dir, has d'estar disponible moltes més hores. Tindràs WhatsApps a les 9 del vespre, tindràs WhatsApps els caps de setmana, tindràs WhatsApps en qualsevol moment. I això no portarà que hi hagi un increment substancial ni a la teva nòmina ni a les teves possibilitats reals de fer una carrera progressiva dintre d'una mateixa feina, ni tan sols dins d'un mateix sector. I a més, aquest 55% també és una mica trucat, perquè hi ha moltíssimes persones que no poden tenir una línia de carrera, que han d'anar canviant de feina, que han de combinar dues o tres feines per poder arribar a final de mes. És a dir, estem davant d'un mercat de treball que no és el mercat de treball de 1960.
2: Correcte. Sí, sí, estem davant d'una situació, i a més, en moltes ocasions també molt volàtil i molt efímera. Quan tu deies abans, explicaves això de que no tenen en compte, és veritat, pots tenir la sensació de que en qualsevol moment s'acaba la feina o canvia o se'n va enorris. La sensació aquesta d'inseguretat també suposo que influeix davant de tot això.
15: Absolutament, absolutament.
2: És a dir,
15: no és que la gent s'hagi tornat ni poc interessada, i allò que diuen de la cultura de l'esforç ja no existeix. La cultura de l'esforç és molt diferent quan tu saps que treballant i amb el teu esforç s'aconsegueixen coses, i quan després de dècades i després d'haver vist la generació jove d'ara, ha tingut la generació dels seus pares d'exemple. Han vist molt esforç i han vist que realment l'esforç no té una correlació amb els resultats de la feina. Han vist com persones amb moltíssim esforç se'ls enfonsava la vida a la crisi econòmica del 2008. Han vist moltíssimes coses. Tenen una consciència molt clara de la volatilitat de tot plegat i de la prescindibilitat de cada un de nosaltres.
2: És curiós perquè això, i estava llegint l'informe i les dades, que aquesta sensació de voler, i coincideix plenament amb el que estàs dient, possiblement per una qüestió de mentalitat o d'educació, suposo, que conforme et fas més gran, a més jove, menys responsable. Coincidiria més amb aquesta frase de no voler assumir aquestes responsabilitats o no voler ascendir a l'empresa per tots aquests motius que estàvem parlant, no? Però conforme creix l'edat, llavors aquí sí, la qüestió ja canvia una mica. No sé si és una qüestió d'educació, si és una qüestió de percepció de cara a la vida, a gaudir-la. Com seria això, més o menys?
15: A veure, moltes persones que estan, per exemple, a la dècada dels 50, realment també tenim una consciència molt clara, i és que ens hem d'agafar fort el que tenim perquè el mercat de treball no serà gaire amable amb nosaltres.
2: Sí, sí.
15: És a dir, per molts, per tothom és una tragèdia quedar-te sense feina, però a partir d'una determinada edat és una condemna. I per tant, no et pots ni permetre dir, no, sota aquestes circumstàncies i amb aquesta retribució i amb aquestes condicions i sabent que em quedaré sense cap de setmana i sense vacances perquè en qualsevol moment serà bon moment per interrompre'm perquè tens un càrrec de responsabilitat, et donen un càrrec de responsabilitat i votes. Però no votes perquè, oh, que xulo, sinó votes perquè significa que igual t'arribes a jubilar.
2: Correcte. Ostres, Natàlia, que veritats més colpidores aquestes, tens tota la raó. Però clar, entenem que llavors un ascens no seria igual a un èxit professional en aquest cas, sinó seria igual a això, en el cas que explicaves o que posaven sobre la taula, arribar a jubilar-te, però un cas d'un jove tampoc seria un èxit professional, això.
15: No, però és un èxit vital.
2: Vital,
15: és poder menjar fins que et jubiles.
2: Correcte, això sí.
15: Vull dir, clar, és que estem en una altra tessitura. Ara la gent el que vol... Sí, sí. O el que volem molts, però per circumstàncies, és sobreviure, és acabar de pagar la maleïda hipoteca que pesa sobre el cap de molts, o pels joves arribar algun dia a tenir una possibilitat de malpagar-se un lloc on anar a viure, que serà lluny del lloc que haurien somiat de petits, però bueno, com a mínim un sostre. Això implica treballar moltíssim, sí. Perquè sabem els sous que hi ha i sabem el cost de l'habitatge. Llavors, parlar de que no hi ha interès per no sé què, dius, home, això és una manera molt creativa d'interpretar les dades, escolta les persones.
2: Sí, sí. Doncs Natàlia Cantó, sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
15: I tant, encantada.
6: A un mes per l'arribada del Papa a Barcelona, hi ha molta gent, moltes entitats, associacions, doncs, que s'han començat a mobilitzar, no?, perquè tothom pugui participar en aquesta visita històrica. I avui us volem acostar a la iniciativa que ha posat en marxa l'associació Ginesta, la iniciativa Barcelona amb el Papa, i parlem justament amb la seva presidenta, que és la Carme Serra. Què tal, Carme? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, pues sois un grupo de familias, ¿no?, vinculadas a la parroquia de San Mateo de la Guinegüeta y os habéis propuesto distribuir 10.000 banderas del Vaticano, ¿verdad?
19: Sí. En principio eran 10.000, pero como ha tenido tanto éxito la campaña, las hemos pedido 5.000 más, porque nos hemos quedado cortos.
6: Ah, muy bien.
19: Con 10.000 banderas.
6: ¿Y qué es lo que se hace con todas estas banderas? ¿Entre quiénes se reparten?
19: Estas banderas, la iniciativa, se reparten a todas las parroquias de Barcelona y alrededores. También a las parroquias que nos piden banderas. Nosotros tenemos una web que es Barcelona con el Papa. Entonces, en esta web puede cualquier parroquia de Barcelona apuntarse y pedir las banderas que quieran. Aún tenemos alguna que nos queda. Y eso ha sido curioso porque todo el barrio de la Guinegüeta, que es donde estamos nosotros como... La asociación pertenece al barrio de la Guinegüeta y ayudamos a tres parroquias, que es la parroquia de San Mateo, la parroquia de San Rafael y la parroquia de San Narcís. Y todo el barrio de la Guinegüeta se ha volcado, por ejemplo, esta mañana se ha volcado a ayudarnos con el tema de las banderas. Esta mañana había 15 señoras mayores, jubiladas, que estaban ayudándonos a poner etiquetas en las banderas, porque... para poder y gestionar todo el tema de mandarlas a las parroquias.
6: Ahora me decías que habéis aumentado contentos. Ahora me decías que habéis aumentado en 5.000 las banderas porque hay mucha demanda. ¿Esto Exacto. puede seguir aumentando de aquí a un mes, que es cuando está previsto que llegue el Papa a Barcelona?
19: Bueno, lo que pasa que, o sea, no sé si habrá tiempo para claro. gestionar más, porque queda poco entre que a nosotros las pedimos, uh-huh. nos las traen y luego las vienen a recoger y las tienen que vender los jóvenes de las parroquias. Es un poco justo que no uh-huh. creo que tengamos más de 15.000, uh-huh. pero por tiempo, por el poco tiempo que queda.
6: Claro. Oye, ¿cómo surgió la idea, Karma?
19: La iniciativa surgió porque la cultura de aquí, del país de Cataluña,

0: esta visita y que está haciendo muchas cosas?
1: Bueno, esto no lo tenemos tan, no lo sé. No lo tenemos tan claro esto que estás preguntando. Pero bueno,
0: cualquier caso, en el barrio sí que la gente se ha volcado con esta iniciativa vuestra.
1: En el barrio, y luego pues ha habido como 30 parroquias que nos han pedido ya, pero nos piden 1.000, 2.000. Muchísimas, no es que se queden en 500 o 100 o 50, no, nos piden de 1.000 en 1.000, digamos.
0: Bueno, pues como decía, estamos a un mes para que el Papa León XIV llegue a Barcelona y seguro que vamos a tener ocasión de hablar de muchas más iniciativas alrededor de esta visita. Así que Carme Serra, presidenta de la Asociación Ginesta, muchas gracias por habernos explicado en qué consiste Barcelona con el Papa, esta iniciativa que va a llenar de banderas vaticanas los balcones de nuestra ciudad. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti.
0: Que vaya muy bien, buenas tardes.
1: Adiós.
2: Aquestes alçades no és un secret, no és un secret, que fer exercici físic és importantíssim per la nostra salut, a qualsevol edat. Evidentment, sentit comú, no parlem en funció de com estigui el teu cos de pujar al Sant Jeroni d'una tacada. Calma. Quan parlem d'exercici físic, parlem d'un exercici físic adequat, a edat, a les maneres, a les formes. Fer exercici físic, moure't. Dins d'això d'exercici físic, entra el concepte és gran, és ampli, des d'una cosa molt animal, molt bèstia, molt per pros, fins a una cosa més continguda, no?, per gent com jo, bàsicament. Bé, bromes a part, es posa en marxa un capítol que més aviat ja és una qüestió que ja s'estava observant des de fa temps, i és que fer exercici físic t'estalvia medicar-te. És a dir, hi ha evidències que l'activitat física pot estalviar-te algunes medicines que et prens. Això com va? Et deixo aquí el titular i a partir d'aquí entrem més en matèria i en parlem amb la doctora Montserrat Romaguera, que és metge de família, metge de l'esport i membre del grup Exercici Físic de la CANFIC, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Montserrat. Jo he posat ara l'exercici físic pels núvols, però fins a quin punt fer exercici físic te pot estalviar prendre medicines, pastilles?
3: Això ja ho deien els grecs, no? El que han hagut de passar uns quants anys fins que, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, es comencen a fer estudis clínics amb evidència científica i amb molt rigor per demostrar-ho, i aquesta evidència cada vegada n'hi ha més, molta també generada doncs, per equips com el nostre. Són conceptes diferents, l'activitat física, l'exercici i l'esport. No són conceptes sinònims. L'activitat simplement és moure'ns. Llavors ens podem moure a casa. Malauradament estem en un entorn en què hi ha molts robots i la compra online i el menjar a domicili i totes aquestes coses, sí. Però els nostres avantpassats o la gent que ens escolti en entorns rurals doncs surten a fer llenya, tenen l'hort, a l'hivern han de treure pales de neu, a vegades doncs, van al pou, totes aquestes activitats ja són activitats físiques. Un altre lloc on es pot fer és a la feina o a l'escola. Malauradament, la majoria de gent està tot el dia asseguda i això no és gens saludable. També en els moments de desplaçament, doncs si podem anar a peu, podem anar en bicicleta, tenim un transport públic que funciona, estem col·laborant també en l'entorn del medi ambient, però és una manera físicament doncs, d'estar més actiu. I l'altra franja seria el temps de lleure. Malauradament, moltíssima gent en el temps de lleure doncs, està asseguda i enganxada a les pantalles, que és un dels altres grans problemes que tenim. I jo no és per fer-vos a publicitat, però precisament escoltar la ràdio es pot fer doncs, caminant amb uns auriculars i és una manera també de tenir una bona companyia mentre estem fent l'activitat.
2: Sí, senyora, estic totalment d'acord amb tu. Sí, digues, davant.
3: Un altre concepte seria ja l'exercici. Sí. Aquí ja anem a una supervisió, a tenir un objectiu. Doncs vull fer exercici perquè no em faci mal el genoll, no vull perdre massa muscular perquè ara estic a la menopausa i necessito doncs, un treball més de força, necessito desconnectar del meu estrès, del meu entorn. Això seria l'ideal, que aquesta activitat fos

0: supervisada. I malauradament, sobretot ara, després de la pandèmia, a molta gent li ha agafat de consultar per internet i sense cap mena de feedback de que algú et faci una recepta de la quantitat d'exercici, de com has d'escalfar, com has de fer els estiraments, com s'ha de supervisar, doncs aquí és on estem tenint molts dels problemes. I l'últim concepte seria l'esport. No cal que tothom faci esport. Esport implica competició. Anem a buscar un rendiment que no sempre és salut. Pensem, doncs, molts esportistes d'èlits evidentment, estan exigint massa i no viuen tants anys, tenen algunes lesions importants, però nosaltres estem parlant del gruix de població i, sobretot, enfocat a l'àmbit de salut. Mm. Aquest pla és un pla pilot,
1: sí.
0: N'ha hagut més en els 25 anys que portem ja en aquests projectes. Hem hagut experiències prèvies. Sembla que només va enfocat a població, sobretot jubilada, perquè es puguin beneficiar doncs, de supervisió en poliesportius en horari de matí. Per tant, estem excloent a nens i adolescents que, malauradament, en el nostre entorn, per exemple, presenten de les taxes més altes d'Europa en obesitat. I aquest és un tema que hem d'estar
1: molt alerta
0: als professionals. Sí.
1: Hi hauria una relació directa entre aquesta obesitat en adolescents i la baixada d'esport físic, tant d'esport com d'activitat física, pròpia d'un adolescent?
0: Hi hauria molts factors. Un d'ells és tot el que ens aporta aquest món occidental tan accelerat, tan ràpid. Sembla que tu ets més jove que jo, però vaja, nosaltres jugàvem al carrer, anàvem a l'escola a peu. Els nostres extraescolars eren pràcticament cada tarda i els caps de setmana doncs, molts també competíem. A les vacances doncs, també anaves amb la bicicleta, feies excursions, amb la família anaves a buscar bolets. Mm. Hi havia unes dinàmiques que ho afavorien. També la dieta era molt més saludable que l'oferta de menjar escombraria que hi ha avui. I després un altre tema que no és fàcil la solució són les desigualtats socials. Clar. Els nens de famílies més humils, amb ingressos, i això està demostrat científicament, amb ingressos econòmics més precaris, mengen pitjor i són els nens més obesos. Pensem que el menjar escombraria també és molt més econòmic doncs, que la fruita, la verdura, el peix. És un tema molt global, aquí entren molts agents, però evidentment els professionals de la salut hem d'estar molt a sobre i evidentment conèixer l'entorn i trobar recursos, no? Ser proactius perquè aquestes criatures doncs, puguin assolir un creixement harmònic. Un nen obès possiblement serà un adult obès, serà diabètic, tindrà artrosis, tindrà moltes patologies. Hi ha una edat més temprana que li marmaran qualitat de vida, salut, possiblement morirà abans, tindrà més baixes laborals, que això també comporta un gasto econòmic a la societat. I el que hem d'intentar precisament és donar-li la volta en aquest mitjó.
1: Deia que conforme el pla pilot que s'ha posat en marxa, ara, retornant al pla pilot, quan més o menys es poden treure unes conclusions sobre l'acceptació, les maneres i les formes, més o menys?
0: Entren molts factors. Nosaltres, els que tenim una edat, durant la carrera, quan han fet la residència com a metges especialistes, pràcticament mai se'ns ha explicat els beneficis de l'activitat física. No? S'ha orientat tot, la hipertensió té aquests fàrmacs, la diabetis té aquests fàrmacs, ara, per exemple, amb l'obesitat doncs, també s'està incidint molt amb el tractament farmacològic, però no s'ha pràcticament donat importància a la prescripció de l'activitat física i és clau i és transversal i serveix per pràcticament tot i no té efectes secundaris. Llavors, el primer és sensibilitzar els professionals. Només en el 10%, i això t'ho dic perquè sóc coautora d'un dels estudis que vam fer aquí a Catalunya, només el 10% d'històries clíniques els metges d'atenció primària registraven que havien donat aquestes recomanacions, aquestes prescripcions. Per tant, falta molt encara sensibilitzar. I els pacients esperen la recepta, no? S'acaba la visita amb la recepta. Llavors, és molt important que el professional conegui què pot recomanar i què no, perquè, per exemple, doncs, potser si tens una persona amb una artrosi de genoll, doncs fer steps, fer escales, pues no és la millor idea, però si tens a prop una piscina i pot anar a fer aquagym, fantàstic. El que passa que no està a tots els entorns, no? Al Pirineu, per exemple, piscines públiques climatitzades no hi ha. No tothom es pot permetre 55 euros d'una piscina privada. Llavors, tot aquest conèixer l'entorn i les característiques de l'individu, serà més fàcil motivar-lo, enganxar-lo, perquè una de les coses que necessita l'activitat és que sigui molt constant. No el que deies tu, me'n vaig un dia a Sant Jeroni i la resta de setmana estic amb agulletes que no m'aguanto.
1: Correcte.
0: Bueno, doncs anem a fer una cosa una mica més sensata i adequada a les possibles patologies que pugui tenir aquesta persona i, evidentment, ser molt prudent. Activitat en pot fer tothom, persones sanes i persones amb patologia, però l'ideal és que precisament hi hagi un seguiment, una supervisió, i per això hi ha els professionals de l'activitat física. La idea del projecte és molt bona, llavors necessitem veure aquests recursos d'on sortiran, perquè, evidentment, la factura de la prescripció farmacològica es preveu que redueixi, però no només és un guany econòmic, és un guany també en qualitat de vida i en no tenir efectes adversos. Els medicaments tenen molts efectes adversos. I tu, quan el dones, tens uns beneficis, però també tens uns riscos. I això s'ha d'explicar. I no hem d'esperar que la gent et faci un infart o li hagin de posar una pròtesi de genoll. Hem d'intentar prevenir. Per exemple, el mal d'esquena és la causa número 1 de baixes laborals en el nostre entorn. Això són mils d'euros que, és un cos en les arques públiques, no? Si podem prevenir i aquestes persones o no estan tants dies o s'incorporen abans a la feina i sobretot fer molta prevenció, doncs evidentment aquests diners es poden dedicar a plans com pot ser aquest altre. Però també hem de buscar recursos a la comunitat, de fer carrils bici, d'afavorir que el transport públic funcioni i la gent es desplaci més a peu, no? En lloc del cotxe privat, de crear entorns agradables en l'entorn on viuen les persones. I a més tenim aquí a Catalunya un clima privilegiat, per lo que és una oportunitat que no cal que tothom tingui un entrenador personal, sinó sobretot motivar, enganxar i que hi hagi aquesta continuïtat en el temps.
1: Mobilitat i exercici físic i tots els beneficis que pot comportar. Bàsicament és una qüestió que ja se sabia, però que ara, vista des d'un punt de vista ja més des del punt de vista de sanitat, de metge, com a recepta, pot estar fins i tot encara multiplicar els seus beneficis. Doctora Montserrat Romaguera, membre del grup Exercici Físic de la CanFic, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, doctora de la família i de l'esport. Escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
0: A vosaltres per l'oportunitat i, sobretot, molt seny. Val? Ara sembla que ja ve l'operació en biquini, tothom ha de fer el que no ha fet en tot l'any. No, molta prudència, si és possible aquesta supervisió, aquest seguiment, i, evidentment, que cada persona faci per lo que està capacitada. I després ja anirem, que sigui una activitat que sigui variada i, sobretot, que ens aporti benestar, plaer. No a tothom li agrada el mateix. Hi ha gent que li agrada anar més sola, més acompanyada, anar a la marxa nòrdica també pot ser una bona activitat i que és gratuïta. Per tant, intentar trobar recursos en el propi entorn, en la comunitat.
2: I d'aquí una estona parlem també i rebem a l'estudi Antonio Carmona, que arriba a Barcelona per presentar el seu nou disc, que es diu Baròdrom.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
5: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
4: Suscríbete.
6: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
7: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
8: ¿Qué haces?
9: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa.
8: Bebidas gratis con Costa.
9: ¿Qué es eso?
10: Es el mantra clave del verano.
11: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
12: ¿Cómo hemos cambiado?
13: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
2: Antonio Carmona arriba al matí del cap de setmana i ho fa per presentar el seu nou disc. Parlem de la seva trajectòria, de la seva nova música i de la saga dels Carmona. Ho fem aquí al matí del cap de setmana.

0: Mira, si mirem a les escoles i als alumnes, hi ha una cosa que és certa, i és el nivell. Bueno, el nivell ja és baix en tot. Tenim un problema d'educació, però ja seria un altre tema, això. Però si parlo de llengua estrangera, com per exemple l'anglès, el nivell de l'idioma estranger que es diu, doncs és molt baix. El que fan moltes famílies és fer, davant dels nanos, amb els nanos, és fer viatges d'idiomes a l'estranger amb l'objectiu de reforçar i entrar dins d'aquests idiomes. És a dir, d'aprendre una qüestió que cada cop, que ja fa anys que és essencial, com és el domini, en aquest cas, de l'anglès. Hi ha altres idiomes que estan també ara ressorgint, com el xinès, seria una bona oportunitat. Idiomes sempre van absolutament bé i sempre són una eina, sobretot per moltes professions. Ara, què passa? Doncs que aquestes famílies doncs, busquen una empresa o busquen una manera de fer-ho. Hi ha una empresa especialitzada en fer viatges d'idiomes a l'estranger. En aquest cas es diu Cave Language. El meu anglès tampoc... Jo necessitaria un d'aquests viatges en aquest cas, eh? I tenim la Montse Guardiola, que és la seva directora de Cave Language. No sé si ho he dit bé. Montse, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Necessito un viatge d'aquests teus, eh?
1: Necessites un viatge. Sí, vine'm a veure de seguida que pengi.
0: Necessito un viatge d'aquests per perfeccionar el meu anglès, eh?
1: Sí, el necessites. No, l'empresa es diu KB Language.
0: KB Language. Sí. Correcte, KB Language. Perfecte.
1: Vam buscar un nom que es pogués dir en anglès, KB, i en català, KB.
0: Okay. KB Language és l'empresa... Com neix KB Language? Explica'ns.
1: Doncs neix... Fa 10 anys, arrel d'enviar el nostre fill gran, amb 11 anys, sí. Vam decidir, jo no vaig pagar mai classes d'anglès a cap acadèmia, vaig decidir que estalviàvem aquests diners i el portàvem a estudiar a l'estiu. El que passa és que vaig tenir males experiències amb les empreses, vaig tenir mala sort, i amb el meu marit vam arribar a la conclusió de que això es podia fer millor. I aquí neix KB Language, arrel de la nostra experiència. I la veritat és que vam començar portant poquets nens i, bueno, i cada any doncs, la gent ens ha anat fent confiança fins ara.
0: I en què consisteix? Com s'organitza un viatge d'idiomes a l'estranger? Com funciona això?
1: Doncs mira, la gent es pensa que és molt fàcil, però ja t'asseguro jo que no ho és.
0: Carai.
1: Primera, perquè portar nens que no són els teus és una responsabilitat immensa, o sí. Almenys jo la noto molt, aquesta responsabilitat. Acabo contracturada quan tornem. Però al final és bueno, buscar el que jo penso per cada estudiant, el que penso que és important. Què busquen els pares? Què busca l'estudiant? Hi ha nanos doncs, que no els agrada anar en grups, hi ha nanos que prefereixen doncs, marxar individualment. Doncs és trobar una mica aquest programa especial per cada estudiant. Jo, a mi m'agrada tractar-ho així. Nosaltres som una empresa petita i familiar i precisament una mica el que ens diferencia, no? Doncs és aquesta personalització amb cada estudiant. A buscar una mica el que un està cercant per al seu fill o filla.
0: En què consisteix el viatge? És a dir, quins paquets hi ha? No sé si dir-li paquets o doncs, com va el tema.
1: Mira, doncs ara mateix nosaltres tenim des de marxar 15 dies a l'estiu, que en fem a Canadà, a Irlanda, a Anglaterra, sempre els faig acompanyats, a no ser que siguin programes així que marxen 2-3 nens, que llavors els deixem a l'avió i a destí els recullen. Però normalment marxen sempre acompanyats o per nosaltres o per algun dels nostres grup líders.
0: D'acord.
1: I pot ser des de 2 setmanes fins a 1 any, perquè es pot buscar doncs, l'opció aquesta, doncs, en lloc de que marxi l'estiu, doncs que marxi un trimestre fora.
0: D'acord. Ja està amb una família? Amb qui està allà?
1: Hi ha diferents opcions, però la majoria de gent opta per enviar-los que estiguin vivint amb una família.
0: D'acord.
1: Però també hi ha l'opció de que estiguin amb residències o inclús a Anglaterra amb una escola tipus Harry Potter, amb boarding school.
0: Sí.
1: o a Canadà, amb escoles així més modernes, diferents de les angleses, però que també viuen i conviuen amb canadencs i amb internacionals d'altres països. La veritat és que són programes molt enriquidors.
0: Clar, l'objectiu és aquest, vull dir, enfortir l'idioma, no?, l'anglès.
1: Sí.
0: És a dir, però s'ha d'anar amb una base, suposo. S'ha d'anar amb una base, ja, clar.
1: Mira, quan l'aprenentatge d'un idioma és exponencial. Quan més nivell tens, més aprens. Això és així. I jo sempre els dic als estudiants que, sobretot, abans de marxar, o sigui, normalment la gent això ho programa amb 7, 8, 10 mesos, 12, depèn. Doncs aquest temps reforçar molt de mirar les pel·lícules en versió original, d'escoltar música i sèries d'aquestes que acostumen a mirar ara avui en dia els nanos, doncs mirar-les en versió original. Això és molt important, perquè quan arriben, si tenen una mica més d'idioma del que tenien, doncs és que aprendran molt més.
0: Clar. Llavors, això entenc que econòmicament no ha de ser barat, no?
1: No, la veritat és que no ho és, però jo sempre dic, jo no jugo a preus econòmics. Jugo a qualitat.
0: D'acord.
1: Nosaltres ens basem en això. Volem una qualitat. Per mi, enviar un nano a l'estranger, per mi és una responsabilitat enorme i vull que surti molt bé. I ha de sortir molt bé. Llavors, econòmic no és.
0: D'acord. Doncs suposo que ja per acabar, les experiències han de ser enriquidores. Quin feedback tens? Perquè clar, suposo que cada nano és un món. Quin feedback tens de retorn?
1: Mira, a mi m'ha costat molt acceptar que no ho faig bé per tothom. Això a mi m'ha costat, eh? He necessitat psicòloga, però...
0: En sèrio?
1: Però la veritat... Bueno, és que hi ha gent que no li va res bé.
0: Ja, ja.
1: Però la veritat és que nosaltres el feedback que tenim és brutal.
0: D'acord.
1: A nosaltres ens acostuma a repetir un 50%, sobretot en programes d'estiu. I el que més m'agrada és quan ara tinc una família de prop de Lleida que ens han enviat les tres filles a fer el curs acadèmic. Per mi això és brutal.
0: Clar, perquè posa tota la confiança,
1: Exacte,
0: i que l'experiència està bona.
1: Vol dir que ho hem fet molt bé. No? Perquè si m'han enviat les tres filles és perquè ho hem fet superbé.
0: Doncs Montse Guardiola, directora de Cape Language, escolta'm, moltíssimes gràcies per la xerrada i per les explicacions, molt amable.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu. Gràcies, bon dia.
2: I fins aquí el programa d'avui, que tingueu un molt bon diumenge i us desitjo també una molt bona setmana. Nosaltres tornem el proper cap de setmana. Que tingueu un molt bon dia.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Expósito va más allá de la noticia.
5: Vamos a analizar el papel fundamental del dinero en efectivo.
6: Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
5: El Banco de España ha reivindicado hoy el uso de billetes y monedas para situaciones de emergencia. Recuerda la necesidad de tener siempre dinero en casa, entre 70 a 100 euros.
4: Escucha a Ángel Expósito.
6: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
7: ¿Cómo hemos cambiado?
8: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
9: Citroën.
8: Consulta citroen.es.
10: ¿Qué haces?
9: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
10: ¿Qué es eso?
9: Es el mantra clave del verano.
10: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
11: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
12: Deja de soñarlo. Vívelo.
11: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
12: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE.
11: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930.
3: Escuchas COPE.
4: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
13: Tots els dies.
14: Momentos.
15: ¿Y cuándo quieres ingresar?
16: Por mí, mañana mismo.
15: Pues mañana mismo puedes entrar.
13: Un programa de confidencias.
14: Momentos.
16: Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
13: Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
15: ¿Te gustaría volver con ella?
17: Me gustaría que volviera a casa.
13: Luis Rodríguez.
14: Momentos.
18: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
19: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
20: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.

0: Catalunya i Andorra.
1: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
2: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'església parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Andreu Uller, rector insòlidum i moderador de la Comunitat Pastoral de Badalona Centre i arxiprés del Barcelonès. Ens acompanya amb la celebració el director de cants Enric Azuaga i en l'orga el José Ríos. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.

En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, que el Déu de la vida, que ha ressuscitat d'entre els morts el seu fill Jesucrist, sigui amb tots vosaltres. Benvolguts, benvolgudes, ens apleguem en aquest diumenge de Pasqua, en aquest diumenge que també proclamem la Pasqua dels malalts. Adrecem una salutació ben cordial a totes les persones que una vegada més s'acosten des de lluny a aquesta celebració litúrgica a través del bon servei de la ràdio. Comencem la nostra celebració recordant amb l'aspersió de l'aigua el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la nostra vida nova, com a fills i filles de Déu i units a Jesús ressuscitat.

0: Preguem. Déu Totpoderós, concediu-nos de celebrar amb fervor aquest temps de joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que anem recordant es manifesti sempre a les nostres obres. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna a la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
1: Amén.
2: Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria i predicava el Messies als de la regió. Unànimament, la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia. Els esperits impurs sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d'aquella província se n'alegrà molt. Quan els apòstols a Jerusalem sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. I anaren, doncs, i pregaven per ells perquè rebessin l'Esperit Sant, que encara no havia vingut sobre cap d'entre ells. Només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans i rebien l'Esperit Sant. Paraula de Déu.
3: Paraula de Déu.

0: Escoltem ara com Sant Pere ens parla de quina ha de ser la nostra actitud envers els qui no són creients.
1: Lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, reverencieu de tot cor al Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu. Però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència. Així, els que critiquen la vostra bona conducta de cristians s'hauran d'avergonyir d'haver-ne mal parlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l'Esperit fou retornat a la vida. Paraula de Déu.

Qui m'estima farà cas de les meves paraules, diu el Senyor. El meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell.

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m'estimeu, guardareu els meus manaments. Jo pregaré al Pare que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes, tornaré a venir. D'aquí a poc el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m'estima és aquell que té els meus manaments i els compleix. El meu Pare l'estimarà, i jo també l'estimaré, i me li faré conèixer clarament».

0: Benvolguts, benvolgudes, en plena Pasqua, arribem avui al diumenge ja sisè, ja les vísperes de l'Ascensió i la Pentecosta, ja estem, ja hem passat ja l'equador de la Pasqua, i també avui ens contagiem de l'alegria dels carrers en aquestes festes de maig, ja a punt de celebrar la festa de Sant Estaci, que celebrem demà dilluns. Doncs avui, aquest diumenge, l'Església l'ha destinat, l'ha dedicat a la Pasqua del malalt. Avui, de manera especial, a través d'aquesta Eucaristia que retransmet per la ràdio, avui preguem per totes les persones malaltes, per tots aquells també que estan a la vellesa o en moments difícils de salut. Els encomanem i preguem perquè visquin la força i l'esperança de la Pasqua. Per aquest motiu, moltes parròquies i esglésies avui aprofiten per celebrar la unció dels malalts, com farem avui a la missa central d'aquí Santa Maria. La unció dels malalts, com l'Eucaristia i cadascun dels sagraments, fan possible l'experiència de viure la comunió amb el Senyor i ens donen l'Esperit Sant que capacita per donar testimoni i anunciar l'Evangeli amb la nostra vida. Precisament avui, la paraula de Déu que hem escoltat ens parla d'aquesta experiència pasqual, l'experiència pasqual que sorgeix dels sagraments, fruit de la Pasqua. Avui us vull destacar tres coses importants que ens aporten els sagraments. Primera cosa, que Crist viu i actua en nosaltres, avui i sempre. La Pasqua és presència del Senyor i la litúrgia actualitza aquesta presència. És una presència nova, interior i duradora. Qui escolta i guarda la paraula entra en aquesta comunió viva. Escoltem a l'Evangeli les paraules consoladores del Senyor, en el que ens diu que no ens deixa orfes, sinó que a través de la creu i la seva victòria sobre la mort, el Senyor viu en nosaltres i ens convida a la comunió amb el Pare i amb ell, viure en el seu amor. Segona cosa important, aquesta comunió i estimació s'ha de concretar en seguir i guardar els manaments. Viure segons l'amor. Això no és una vida simplement afectiva i sentimental, sinó una vida compromesa, solidària i coherent amb els valors de l'Evangeli, que es concreten amb el que assenyalen els manaments. Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, diu el Senyor. L'amor de Déu no queda en nosaltres, sinó que s'ha de compartir amb els altres. És l'experiència de la primera expansió missionera que hem escoltat en el Fest dels Apòstols. Felip, diaca, comença l'anunci de l'Evangeli per un lloc tan difícil i conflictiu com Samaria. Comença la novetat de la Pasqua que trenca fronteres i confirma la predicació de la paraula de Déu amb signes de poder, de donar llibertat i salvació. És Crist que està present i continua actuant a l'Església. L'experiència pasqual ens empeny a donar testimoni i donar raó de la nostra esperança. Malgrat els sofriments i les contradiccions, no han d'impedir buscar la justícia i la veritat. És llavors que manifestem i participem de l'obra de Crist. I tercera cosa important que us volia dir avui. Es compleix la promesa de Jesús. Us donaré un altre defensor, l'Esperit Sant. Es confirma l'acció de l'Esperit Sant a l'Església que du a terme la presència i acció de Jesucrist en aquesta. L'Esperit Sant configura l'Església com a cos de Crist. Crea la unitat que confirmen els apòstols amb la primera lectura. Ens empenya la missió i evangelització a llocs i realitats noves i ens dona la força i el suport per donar testimoni, donar raó de la nostra esperança. És en els sagraments on l'Esperit Sant actua de manera especial i fonamental per a fer-nos participants de la vida trinitària, com ens promet el Senyor a l'Evangeli. És el que impulsa l'Església missionera, garanteix la unitat i ens capacita per a donar testimoni i ser fidels a la veritat. Germans, germanes, de nou, aquest diumenge ens convida a viure l'experiència pasqual, que ens facilita en els sacraments per viure la presència de Crist, que ens interpel·la i ens crida a donar testimoni i ens crida a la missió, acompanyats i guiats per l'Esperit Sant. La unció dels malalts, que molts rebran avui, no és un sagrament de morts o sols de moribuns, com molts pensen. És un sagrament de vius, a través del qual l'Esperit Sant ens fa capaços de mantenir-nos ferms i disponibles al testimoni del Crist viu i actuant a les nostres vides. Per tant, avui valorem també aquest sagrament, com tots els sagraments que Déu ens ha deixat a la Pasqua. Que així sigui. I ara junts responem amb fe i diem: crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdonable. Amén. Unim-nos ara a la pregària a Jesús, el Senyor ressuscitat, per l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
1: Per totes les esglésies i comunitats cristianes, perquè donin sempre un bon testimoni de fe, d'esperança i d'amor. Preguem.
2: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
1: Per totes les persones que aquesta Pasqua reben els sagraments de la iniciació cristiana, perquè visquin la joia de seguir Jesucrist, preguem.
2: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
1: Pels ancians i els malalts, perquè visquin la seva situació de feblesa amb pau i coratge, preguem.
2: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
1: Per les persones i les famílies que pateixen per les guerres i per tota mena de pobresa, perquè no es vegin abandonades i trobin qui les acompanyi i les ajudi a sortir de la seva situació, preguem.
2: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
1: Amb motiu de les festes de Sant Anastasi, recordem tots els residents a la nostra ciutat, perquè s'estrenyin els llaços d'estimació i de respecte en les famílies, els veïns i els amics, preguem.
2: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
1: Pels qui s'uneixen a la nostra pregària per mitjà de la ràdio, per nosaltres i per les nostres comunitats parroquial i pastoral, que l'Esperit Sant ens renovi i ens faci més bons cristians, preguem.
2: Jesús ressuscitat, escolteu-nos.
0: Jesús ressuscitat, escolteu la nostra pregària i baixeu damunt nostre i damunt el món sencer el vostre Esperit Sant, vos que viureu pels segles dels segles. Amén. Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, que aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent.
1: Que el Senyor rebi de nosaltres aquest sacrifici en lloança i glòria del seu nom, i també pel nostre bé i de tota la seva santa església.
0: Que arribin fins a vos, Senyor, la nostra pregària i les ofrenes que us presentem. Així purificats per la vostra misericòrdia, podrem participar en els sagraments del vostre gran amor. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén. Amén.

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent qui davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calze. I, novament, donant-vos gràcies a passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies, perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem, humilment, que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món i convocada aquí, el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep, i els bisbes Javier i David, i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans. Avui preguem especialment pel Renzo Constantín Prevera, que moriren a l'esperança de la resurrecció, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut a la vostra amistat, tinguem part a la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: En plena Pasqua donem gràcies per poder fruir de l'Eucaristia i dels sacraments, presència viva del Senyor que ens aplega, ens fa formar part de la seva vida, del seu cos, i ens dona el seu esperit perquè siguem capaços de viure com ell, anunciant, estimant, donant testimoni. Donem gràcies, per això junts podem dir la pregària que ens va ensenyar, i junts diem: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens ajudeu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i, per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria.
0: Si el nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos, que viu regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: Amb el vostre esperit.
0: Germans i germanes, doneu-vos la pau.

0: Mireu, l'anyell de Déu, el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només una paraula i serà salva la meva ànima.

Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-vos sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. Déu omnipotent i etern, que la resurrecció de Crist ens heu fet renéixer a la vida eterna, multipliqueu en nosaltres el fruit del sagrament pasqual i enfortiu el nostre esperit amb l'aliment salvador. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: Que digueu tots molt bon diumenge, ja estem ja a les vigílies de Sant Anastasi. Anem a ho celebrem aquí amb molta alegria, la festa.
2: I fins aquí la nostra retransmissió.
0: Acabem amb la predicció.
2: Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. I llavors us desitgem un bon dia i una bona setmana. Adéu-siau.
0: Aneu-vos per rebre la benedicció. Que Déu, que per la resurrecció del seu fill únic us ha concedit el do de la redempció i que us ha fet fills seus, us doni també el goig de la seva benedicció.
1: Amén.
0: Que ell, que en redimir-vos us ha donat la llibertat, us faci també participar de l'herència eterna.
1: Amén.
0: Que havent portat una vida santa, us pugueu unir en el cel a Crist, en qui heu ressuscitat per la fe del baptisme.
1: Amén.
0: I que la benedicció de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, davalli sobre tots vosaltres.
1: Amén.
0: Germans, germanes, aneu-vos en pau.
1: Amén. Gràcies a Déu.
3: I acabarem la celebració d'avui amb el cant del Regina Caeli.

0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. Falta un mes perquè es visiti el vicari de Crist a la Terra. Sí, estem contents de rebre el papa Lleó XIV. Com va dir Sant Carlo Acutis, el jove geni d'internet, la felicitat és mirar Déu. Però per mirar Déu ens pot ajudar molt alçar la mirada cap a la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que el Sant Pare, si Déu vol, beneirà el 10 de juny. Tots estem molt expectants davant la visita del Papa, com quan esperem un convidat molt especial.

0: especial del qual hem sentit a parlar molt, però que encara no coneixem. Tenim curiositat i estem frisosos de com serà. Volem rebre'l com cal. Volem que s'emporti un bon record de nosaltres. Fem molts preparatius per acollir-lo, cosa que ens fa estar neguitosos, però també gaudir d'aquest procés. El dia que vingui el Papa serà una festa i volem estar a punt. Per aquesta ocasió ens podem preparar de moltes maneres i justament una seria treballar uns materials que s'han elaborat des de l'Arquebisbat de Barcelona per aprofundir en el misteri de la creu, la persona de Gaudí i la visita del Sant Pare. Els podem trobar a www.alcalamirada.cat. En aquesta trobada amb el Papa contemplarem la majestuosa creu que corona la torre de Jesucrist. Sí, alçarem la mirada al cel. Per això el lema d'aquesta visita és «Alça la mirada». És una invitació a acollir Jesús i deixar que renovi la nostra vida. En el passatge de la curació d'una dona encorbada, Jesús redreça la dona i l'allibera del patiment que l'oprimeix. Agraïda, ella glorifica Déu. Pot ser ja amb el cap aixecat i amb la mirada al cel. Quan deixem que Jesucrist intervingui en la nostra vida, ens redreça, ens allibera dels mals, ens dona una altra perspectiva i ens fa forts davant de les adversitats. Jesús ens convida que alcem la mirada i ressuscitem amb ell en aquesta vida i poder ser llavor d'amor i d'esperança. Què esperem d'aquesta visita? Jo crec que esperem que toqui els nostres cors, que ens confirmi en la fe, que ens faci valents per viure i anunciar Jesús amb força i sense por. I què espera el Papa de nosaltres? Potser vol que li mostrem la nostra alegria de seguir Jesucrist i que, com Antoni Gaudí, sapiguem portar Déu al cor i estimar-lo sense mesura. Segur que espera trobar una església unida. I el Papa Lleó, com a bon agustinià, ens podria recordar: la unitat és la forma de qualsevol bellesa. Segur també que espera que no oblidem els més necessitats. De fet, la seva primera exhortació apostòlica, Dilexit Te, és una declaració d'amor als pobres en la línia ja iniciada pel Papa Francesc. Farem tot el que puguem perquè el Papa se senti com a casa. Demanarem a Déu que ens concedeixi el do de ser bons anfitrions. També pregarem amb intensitat per la pau al món. Tant de bo que els nostres cors bateguin més enllà de les fronteres i que el nostre clam ressoni amb força. Benvolguts germans i germanes, alcem la mirada i recordem que Jesús va morir per tots nosaltres, per donar-nos la victòria sobre el pecat i la mort. Ens espera la glòria, la felicitat per sempre. Antoni Gaudí ho pensava d'aquesta manera tan bonica i esperançadora. La glòria és la llum. La llum dona la joia i la joia és l'alegria de l'esperit. Que la visita del Papa Lleó XIV sigui ferment de comunió i amor per a les nostres comunitats. Així ho desitjo de tot cor.
1: No hay amor más grande, la vida de Marcos Pou és el títol d'un llibre editat per Encuentro i escrit per Alfonso Calavia, en què es narra la vida d'un seminarista de 23 anys que va morir per un tràgic accident de moto a Barcelona al febrer de l'any 2015. Ara es dona a conèixer la vida d'aquest jove a partir dels seus escrits, dels seus diaris i, sobretot, del seu testimoni de fe, com dèiem. Tenim amb nosaltres el secretari de l'Associació d'Amics de Marcos Pou Gallo, Jordi Bou. Bon dia i bon diumenge.
2: Bon dia, Ignasi.
1: Bé, precisament, molts dels qui el coneixíem una mica, Marcos Pou, tot i que jo personalment no el vaig conèixer gaire, però sí que estàvem molt en comunió, rebíem per les noves tecnologies del mòbil un matí o una matinada de diumenge la notícia de la mort. No? Qui era Marcos Pou a grans trets?
2: Marcos Pou era un jove que acabava de llicenciar-se en física i acabava d'entrar 10 dies abans al seminari, i després d'una trobada sobre els fets dels apòstols, que li va proposar un amic parlar-ho, doncs quan marxava cap a casa va tenir un desgraciat incident.
1: Què és el que ell deia sobre la confiança en Déu i aquesta disponibilitat a donar la vida per ell?
2: Bueno, jo crec que això és una cosa que es pot trobar perfectament al llibre, perquè jo crec que està molt ben narrat a través dels seus propis escrits, es veu el seu camí de maduresa, no? Tot i que ja tenia una maduresa que sobtava per l'edat que tenia, es pot fer aquest recorregut amb ell a través del llibre, i ell estava confiat, no?, en que Déu es troba a la realitat, a les coses que vivim, no? Òbviament, amb l'ajut de l'Església, que l'Església és aquesta companyia, no? No són només pedres fent edificis macos, sinó aquesta companyia amb qui viure, no?
1: Una companyia que és del món i que alhora va ser creada per Jesucrist, per tant, és obra de Déu, també.
2: Correcte.
1: Humana i divina.
2: Correcte.
1: Sí. Com funciona l'associació? Què està fent per mantenir viu el llegat d'aquell jove, de Marcos Pou?
2: Doncs, Ignasi, el que estem intentant fer, perquè aquí al final som una composició de membres que cadascú té les seves circumstàncies, no?, la seva vocació o la seva forma de vocacional, el que intentem fer és adonar-nos de com acull el món aquest testimoni del Marcos i intentar donar-li sortida, no? Pues, Marcos, com sabeu, va escriure la seva autobiografia abans d'entrar al seminari, que es diu Mi Història. Això és un llibret que ja està traduït al portuguès, a l'anglès, properament a l'anglès, a l'alemany i al francès, no? Després tenim el documental, també ja està traduït, i Mi Història a l'italià. El documental ja el tenim en italià, en espanyol, s'està fent en anglès també. Vull dir, ens van arribant testimonis de que aquest algoritme de les xarxes socials arriba arreu del món, i nosaltres, com bonament podem, intentem respondre, no? Veiem que la vida del Marcos segueix donant fruit, doncs intentem donar-li espai.
1: Hi ha l'horitzó d'un reconeixement en forma de procés de beatificació? Tant de bo, no sabem això.
2: No ho sabem. És veritat que dintre de l'objecte social dels estatuts de l'associació està com a tal, però ens deixem guiar per l'Església. L'Església ha sigut una gran mare en tot aquest procediment. Aquesta associació neix en gran part gràcies al bisbe Toni Badell, no?
1: El cel sigui també, recordem que ens deixava el 2022.
2: Correcte. Sí. I ens hem sigut profundament acompanyats per l'Església, no? El bisbe Javier Vilanova, el cardenal, el David Abadia, vull dir, hem sigut molt acompanyats. I de moment ens diuen que prudència i que seguim, no? Pues nosaltres fem això, és que no tenim cap pressa, no? Hem de seguir.
1: Si Déu vol, arribarà algun dia, i en qualsevol cas, des de la certesa que sants són tots els qui estan al cel, tinguin o no el reconeixement,
2: correcte,
1: doncs confiem molt que Marcos Pou hi sigui. Només un apunt sobre l'estructura del llibre. Què trobem així en ordre? Escrits seus, comentaris d'altres amics?
2: Trobem una mica de tot, organitzat per temàtica, no? Una primera part més de la vida familiar del Marcos, amb testimonis dels seus pares, i després ja sí que escrits seus dels diaris, perquè en Marcos escrivia moltíssim, també amb correus electrònics, també amb missatges de WhatsApp, testimonis d'amics sobre el Marcos, no? Una mica tot, per ordre més aviat temàtic, també cronològic, però sobretot temàtic, que jo crec que pot ser un gran ajut, com deia al principi, no? A fer un camí. Bueno, el que estem veient, o els que hem llegit el llibre, i del que ens està arribant dels que han llegit el llibre, és que és un amic, no?, per renovar aquest camí de fe, aquest Jesús que està viu entre nosaltres i que necessitem reconèixer per tenir alegria i pau, no?
1: doncs que sigui així, que es pugui seguir donant a conèixer la figura de Marcos Pou Gallo. Va morir l'any 2015 amb 23 anys, va crear això un gran impacte entre els seus companys seminaristes, entre l'Església Arcidiocesana de Barcelona, també en el moviment Comunió i Alliberament, al qual pertanyia, i en qualsevol cas un testimoni per a l'Església d'avui, per als joves, aquests joves que sembla que en molts casos van buscant i van tornant a la fe, també.
2: Correcte, correcte. Ara en un moment de recerca, no? Insisteixo en que en Marcos pot ser un gran amic, perquè ell era un gran buscador, cercava molt, no?
1: Que vagi molt bé la vida de l'associació, la difusió d'aquest llibre, editat per Encuentro, No hay amor más grande, la vida de Marcos Pou. Jordi Bou, secretari de l'Associació d'Amics de Marcos Pou, que vagi molt bé, fins una altra.
2: Moltes gràcies, Ignasi, bon dia.
3: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
4: Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
3: En Mediodía, COPE.
5: Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
6: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
7: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
8: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
9: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
8: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
9: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
10: Tiempo de juego.
11: El número 1 de l'esport.
12: El Barça pot guanyar la Lliga al Clàssic. Emoció, passió, pel millor futbol del món, el programa líder. I amb els número 1 de la ràdio esportiva.
13: Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la COPE.
12: Tiempo de juego. Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Real Madrid.
14: Manolo Lama, Manolo Oliveros,
15: Elena Condis,
14: Miguelito,
15: Josep Maria Minguella,
14: Manolo Sanchís,
12: Dani Sanabre, Alfredo Relaño.
10: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
11: y el millor equip de la ràdio esportiva.
16: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
17: ¿Te perdiste algo?
18: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
19: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
17: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
18: Compatible con CarPlay y Android Auto.
1: I fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adeu-siau.

Si vols posar-te en contacte amb Luisa Rodríguez, envia el teu e-mail a luisarodriguez@momentos.fm. Per parlar, 93 270 37 77 i 93 270 37 78. Momentos con Luis Rodríguez.